comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

tiap lawan Warak apa

moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

a la tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit, i de cop s'atura tot.

tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso, no em miris així, no em miris així.

no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El perquè ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

amb aquestes pells d'ortiga i aquests nassos de patata. Cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant.

els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: S'ha borrat què?
1: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
0: Tots els vídeos.
1: Ni la selfie, no hi ha res.
2: Que
1: no,
2: que no hi ha res.
0: Bruna, la selfie no la tens.
1: Que no hi ha res, no té res.
0: Mira, mira-la.
1: Da igual, suda, que no, que no, que no.

callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la porta. Sona tot, toc, entren i surten els diners. Va venir de la quinta, hòstia, pretenent que li fies. Fos quants anys que ja circulo, no sé què t'has pensat que. Deus venir d'un puto circo, on et fots mig i dius que tres. Sé que no sóc lo més gran.

0: soja boy. Per la meva estir i bastint cap a nais o un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació. I totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de prom i creus que et puja molt. Paga sol pel postureo perquè ets un puto bartol. Una per la mama, dos perquè tinc ganes. Tres per la bandana, som la màfia catalana. Una per la mama, dos perquè tinc ganes. Tres per els diners i quatre per la mala fama.
1: Tanco els ulls i sento la seva mirada. Com entra per dintre, fins al fons em clava. Només m'havia passat una sola vegada. La tinc present inclús quan somis recordava. Sóc un xulo, a mi me la suda la poli. Buscant la money amb la moto like a Johnny. Que algú m'agafi, que es confessi, que em perdoni.

mata i calent. No anem a gas, anem al 300%. Volia bon cervell i ella era intel·ligent. Tots aquests nois arrastrant-se

moment perdut, intentant trobar-te com aquest balcó, l'esperança estesa o la llum del sol. Com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera, un estiu enmig de ciutats glaçades.

vist llum, la porta mig oberta, he entrat sense fer soroll. M'he quedat sorprès, no us hi sabia, però us he reconegut a tots.

possible.

las que somos.

passatgers. Les engrunes que se't claven les meitats de res. No ho sé, de poc pensar les coses ni jurar-me que mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: programa aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no ho vol, després què? Després tot això acabarà siguent un rotllo.

0: onze inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

0: Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.

ressaca esborra el que m'hi aventuré de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

país una illa, pinxa eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís set cases, pengent d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina, una piscina.

0: notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Escoltem ara Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que hi la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Les flames van afectar 35 hectàrees, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc va obligar també a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que ja han pogut tornar a casa. A banda, també ha provocat afectacions, i encara ho fa, en trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un vehicle a la BB-5224 a Sant Pere de Torelló deixa desviaments senyalitzats. També un accident a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carrer tallat i a banda encara ara hi ha afectacions a la C-7 a Vilaseca per inundacions. I, de fet, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del cap de setmana. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. En el succés també hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via, la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, el ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Tremp. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 89 persones han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista en els propers dies. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Què és això de fer esport? O què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat. Per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no ha perdut el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomana, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu, que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Hi ha la pitjor manera de fer esport, que no és fer esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres, i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa o et persegueixen. Més que fer esport, estàs fugint. Però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no et mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se, amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit, però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster, sí? D'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars, Córrer en cercles. Post Malone, que gravava aquests Circles l'any 2019, el llançava, però que de fet diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, que més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances, Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge.
1: Ah,
0: no a mi,
1: doncs mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone
1: precisament
0: porta a la cara, va tatuadet.
1: Digue'm. Jo la cara, de moment no. Prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me. Però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç. Uau! Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig. Així acabem de fer la mànega sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no entenc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh? Però vaja.
1: Ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el 5...
1: Per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé. Un fan de One Piece. Perfecte.
1: Sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora
1: Exacte.
0: Del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxes és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè el Selló de Banyoles era...

0: pel·lícules en què
1: bastant.
0: Molta gent ho fa, sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I es creua l'estany, creveu l'estany a nedant. Es creua bé un estany? Saps que aquí no tenim estanys. Tarragona,
1: sí, sí,
0: molta
1: sí,
0: platgeta,
1: sí.
0: Però d'estany anem fatal, eh? Bé, i bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, aquí. Pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa amb uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, pregunto si l'has vist, vale?
1: Oh. Ai, ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí. Tampoc estem tan lluny, Déu-n'hi-do.
1: Bueno. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes, que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Ai, doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria, un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios a Banyoles, ja tenim clar, com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos, digueu-nos a veure com preferiu fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Val, Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat, aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens espera en aquest parell d'hores a l'Obert per Vacances. Mireu, començarem amb una primera part molt solidària, i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica, i per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes i l'Obert per Vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient al final de l'estiu, al començament de setembre i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada, segur que ja esteu al cas, però per si de cas us ho tornarem a explicar. El Val Escolar. Com el podeu utilitzar, com l'heu d'utilitzar enguany i, en fi, que us ajudi una miqueta doncs, a pair les despeses que estan per venir, que ja estem tenint a començament de curs com cada any. I avui la proposta de patrimoni, si ens permeteu, us la farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui és l'espai de patrimoni aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
3: Sí, diu que Salella es veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salella ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que segreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
4: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles

0: des de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
1: Salelles defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclamen més professors de cara al curs vinent.
2: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
1: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
2: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins el Bosc.
1: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
2: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
1: Sí, així Pau, és, de sí? Teatre amateur i que té una rellevància important a finals d'estiu.
2: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
1: Fins demà.
2: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Mira, es dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
3: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc. Així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del Parc Natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
4: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
3: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
2: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
3: A les pancartes hi mostraven missatges com els de «Som treballadores, no esclaves». El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor mentre el sector turístic bat rècords i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
2: I treballadors i treballadores de biblioteques en vaga decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
3: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
2: Mm. Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació també.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: Una abraçada. Tina Forès des de Cugat, i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a l'emissora que ens fa el servei informatiu és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
2: Doncs mira, una notícia que sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
5: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp,
2: sí.
5: Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsada de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70% en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com deia, malmena al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la via després de caure la vida després de caure a la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lèrida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareixen senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunciï sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailac portaran el cas al Congrés i al Senat. Els republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Asseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
2: Comença també el curs polític, després de les vacances.
5: Totalment.
2: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
5: A vosaltres.
2: Adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia, Núria.
2: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment en Móra d'Ebre i en Móra la Nova.
6: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja l'explica alguna d'aquestes afectacions.
7: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats, i bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys, sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament, la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya. No sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra però sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
6: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis després de l'episodi de pluja Benipedra que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
2: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
6: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
6: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
2: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de post-estiu, a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
6: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
8: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el Mercat Municipal i l'antic Club de Rem.
6: La ciutat enceta així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'aquest espectacle de drons.
2: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montecino, La Plana Ràdio, gràcies.
6: A vosaltres.
2: Un darrer apunt a Tarragona amb la Marina Pérez. Marina, bon dia.
9: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'enviés les alert el dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no enviés les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026, aquest dimecres, presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
2: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
9: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, surten al migdia aquesta gent. Ni matí ni tardes.
2: A migdia?
9: Migdia.
2: Allò en ple sol, quan fem la migdia de la resta de mortals.
9: Efectivament.
2: Són d'un altre món, aquesta gent.
9: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
2: Molt bé, doncs gràcies per la brevetat, Marina, moltes gràcies.
9: Fins ara.
2: Demà, fins ara. Fins ara, fins demà. En fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
10: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
11: Sí,
2: et tenim?
11: Sí.
2: Et
11: bon
2: sentim,
11: dia.
2: Et sentim.
11: Ara sí, perfecte.
2: Sí, sí. És una iniciativa de Lleida Capital, sí, de Lleida Ciutat?
11: Sí, exacte, i per parlar-ne, qui ens acompanya avui és justament un net dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
12: Aquesta iniciativa és una de les més iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn de la cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es financen amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa, i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de mirades del Senegal, que bàsicament l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora, la idea és capacitar en tecnologia i impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
11: Perfecte. Clar, qui hi participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
12: Des d'aquí de Lleida, per un cantó, participen els nostres joves que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
11: Quants tenim xifres, més o menys, de quants joves estaríem parlant que implica aquest projecte?
12: Sí, estem parlant de 13 joves, tots d'aquí de Lleida.
11: Perfecte, i clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà, què és el que realment serveix, quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
12: Mira, pues, la idea inicial del projecte de Mirades del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
11: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
12: Mira, nosaltres vam presentar des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suar al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després hem presentat dos més. Un altre és Pentinant Vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
11: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
12: Sí, un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
11: Perfecte. Centrem-nos en aquest Mirades del Senegal. A nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
12: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs, necessitem un material o un altre, i llavors, coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
11: Quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal.
12: Clar, és dos parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que, diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Llavors, som una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poquet vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela dels terratrèmols. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
11: Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
12: sí,
11: veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen això també?
12: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions i estan molt més lluny d'aquí, que serveix el que fan.
11: Que se senten útils.
12: Sí, exactament. I per altra banda, oculares, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil, i ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la, i en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie, per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables.
11: Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
12: Digue'm, perdona?
11: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporta?
12: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener. Bueno, tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener. I acaba a final d'any. O sigui, en principi, abans del desembre ja hauríem d'estar les eines a Senegal, ja hauríem de tenir fotos i vídeos de, bueno, una mica dades per poder justificar. I bueno, també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, va ser una idea d'Ocularis que ens va agradar molt i potser la fem realitat.
11: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment és centrem-nos en això, en què tot funciona en aquest projecte, i ja després ja veurem.
12: Bueno, això ens ho hem plantejat des de la pròpia entitat d'Ocularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també podem fer una miqueta més i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
11: Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
12: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit. Però a més li donem molt reforç, o estem molt, molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació, que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
11: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal, a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
11: Gràcies, Núria, bon dia.
2: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de Vacances en Pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
13: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
14: Bon dia.
13: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
14: Ara mateix, Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí, que van sortint en el dia a dia.
13: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
14: Nosaltres tenim diferents accions, però, per exemple, tots els dijous fem els Dijous per la Pau, on fem concentracions a l'Ajuntament portant realitats del món on hem de lluitar per la pau. En portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També, per una altra banda, tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te amb més profunditat a algunes realitats. I en tenim més, d'activitats que anem fent.
13: A part d'aquestes activitats que em comentaves ara, també teniu diversos projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala. I a més, ara mateix, al mes de juliol, hi ha un projecte que teniu en marxa, que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
14: Sí, al Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no?, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa una mica durant tot l'any, perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara a Rubí els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf per passar un estiu on, a part de fer diferents proves mèdiques com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
13: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
14: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local, és això que dèiem, perquè fins i tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciada del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
13: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994 i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits de futur de l'entitat.
14: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
13: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona dono fe de què passa, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França el passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya la Marina abans, no? Per tant, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez d'Ona la Torre. Josep, bon dia.
15: Hola, bon dia, Núria, què tal?
2: Què feu la gent de Torredembarra a Falset? Que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
15: Sí, o sigui, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques, després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes que del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una estona, en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
2: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona.
15: Sí,
2: hem vist els cotxes, però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
15: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí a Barcelona o a Granollers amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou una estructura logística molt important i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa agrícola i ja està començant a fer-se tot el muntatge del que serà la sortida, la presentació dels ciclistes, els patrocinadors, etc, que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I doncs, abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i en general a la comarca del Priorat, parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta, i no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina, perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
16: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
15: Com va?
16: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
15: Clar, primer, tasca de ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? Com m'ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta?
16: Sí, bé, de seguida, quan l'Ajuntament va comentar que passaria la Vuelta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat, tot i que sabem que tota la logística que porta la Vuelta ho porten tot molt preparat. Però el que hem de fer nosaltres és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci a la sortida llançada, i aquí amb aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la Vuelta és bestial. Però, bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna
15: cosa. Ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogačar potser és el ciclista que està més al cap de tothom, no?, com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no?, aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia veure.
16: Sí, sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot al Pogačar me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo sóc molt del Landa i em faria molta gràcia poder-lo veure, sí, sí, perquè al Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure el Landa, pues estaré molt contenta.
15: Seguidora del landisme a 100%, no?
16: A tope, sí, sí.
15: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta. No sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa, doncs, per animar aquesta sortida.
16: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així, que vam començar fent el tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Mar Roig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir, pues, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. I hi havia gent, pues, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. Sí, que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem a veure quin esforç fan, i, bueno, i a veure si el Pogačar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
15: Sí, sí, ja ho vam veure ahir a Andorra, amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer, no?, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
16: Sí, sí, super sorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que, no?, som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, pues, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, pues, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè venga, que vindrà la Vuelta, que vindrà la Vuelta. Sí, sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
15: Quina visibilitat pot donar el territori, no?, el fet de tenir la sortida de la Vuelta? Perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
16: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran, i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita, molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes corbes i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de la gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, és, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres, els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta, i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, o sigui que el ritme de físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt, i espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena, val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve segur que repeteix.
15: Clar, és això, i per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no? Aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no? En les carreres ciclistes, aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
16: Sí, sí, aquí tot puja i baixa, t'ho dic, no hi ha res pla, però tot és molt bonic i hi ha unes circulars pues, molt maques, hi ha molts recorreguts per disfrutar, i després si la gent ve en família, pues, també hi ha llocs molt, molt bonics per visitar, hi ha Escaladell, hi ha Siurana, hi ha la comarca, és molt bonica. I ja t'ho dic, per vindre en família, també la gent se pot animar, perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfruten.
15: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre, que mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes, i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
15: Sí, sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida, a veure passadors dels ciclistes.
2: Tres horetes, i aquí ja hi comença a haver gent o poquets?
15: Sí, força. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar, eh?
2: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
15: Gràcies, una abraçada.
2: Gràcies. I amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset-Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A la tornada, a les 10 i 3 minuts més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també 1 minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una 20ena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aèris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: tenien la col·laboració entre gossos i ara no em surt. Macaco, Dani Macaco. Home, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren, i és que córrer és un dels esports més fàcils de fer, perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, la Jordi, de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
1: Jo sóc bastant de córrer,
0: sí?
1: Però a l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
0: Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
1: Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, sí, que és de Banyoles, també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
2: L'aire lliure està molt bé. Està molt bé. Bueno, és molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. O sigui, terrible. Per tant, interior.
1: Interior,
0: oh,
1: eh?
0: Oh, interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
1: Exacte.
0: Ostres, era... això sí que no m'ho esperava, eh? Clar. Amb...
1: Sí, sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es dificulta fer esport a l'aire lliure.
0: Clar.
1: Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí des de Cardedeu,
0: sí,
1: que crec que també va una mica amb la línia.
3: Sincerament, penso que no hi ha una fórmula per poder fer esport sense morir a l'intent a l'estiu, perquè fa molta calor tot arreu. Sí que és veritat que els gimnasos així més pijos, diguem-ne, tenen aire condicionat i potser no es nota tant, però en el cas del meu gimnàs hi ha ventiladors, cosa que ajuda, però tampoc massa, però els monitors ho tenen molt en compte i quan estàs a mitja classe et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb la manguera,
0: oh,
3: i això fa doncs que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius, ai que bé, sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però bé, al final, mira, un mètode més.
0: Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, sí, de l'aigua a la suor, és veritat que no te n'enteres, però no està mal, eh? No,
1: crec,
0: és xulo.
1: Crec que vaig al mateix gimnàs que l'Ariadna,
0: a
1: ser la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim.
0: Sí.
1: Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
0: Val. Per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
1: Sí, l'experiència és exactament la mateixa.
0: Ostres.
1: I si vols podem acabar amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui, perquè crec que ens obrirà una mica de debat.
4: Molt a favor de fer esport a l'aire lliure, a l'estiu especialment.
1: És de Banyoles,
4: matins,
1: aquest.
4: Vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar... Bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i a la proliferació de locals de branys, que és on freqüenten més.
0: Ah, locals de branys, d'aquests esmorzars enormes.
1: Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
0: Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, Jordi?
1: Sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
0: No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
1: Me les he trobat.
0: Escolta, ciclisme de carretera, eh? A super en contra, aquest oient,

0: fet, l'àudio següent que m'ha enviat en Marc m'ha dit: ostres, nano, fa 3 anys que no fas la travessia de Banyoles. Dic, bueno, és que em vaig mudar a Cardedeu i no puc entrenar.
1: És molt exigent, la travessia de Banyoles.
0: Un parell de quilòmetres nedant són 45 minutets.
1: O sigui, s'ha d'entrenar, s'ha d'entrenar. No
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Com que tu ara vas un cap de setmana a Banyoles i te tires i ja. No,
0: no, no. Hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat. Mm. No, no.
1: Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no?, o que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar l'estiu, perquè deuen perdre forma física total.
0: Exacte, és un component a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred, pluja o vent.
1: Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
0: Ens veiem a les 11.
1: Fins ara.
0: Fins ara.

una mica esquivar, eh? La calorada de l'estiu, doncs també tenim, s'ha de tenir en compte l'hora, l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona, no? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò, per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.

0: vegades tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar-se les sabatilles i sortir a caminar, córrer o fer esport. Una mena de contrarrellotge radiofònic, ràpid i sense escalfament previ. Només 4 opinions, però prou per comprovar que, en això dels horaris, tampoc no tothom juga al mateix equip.
1: Jo prefereixo fer esport a primera hora del matí, perquè és quan tinc més temps lliure, però una qüestió d'horaris, que després al vespre podríem dir que la vida se'm complica més i em costa trobar el forat.
2: Jo soc més de vespre. A mi l'esport que m'agrada més és el ciclisme de carretera, això necessites bastanta estona, llavors. A mi matinar molt em costa, llavors per poder aprofitar les hores de menys calor, diguem, al matí és difícil poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més al vespre, que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
3: Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més, perquè sento que si faig esport tocant al vespre em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
4: Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris, i segon perquè és quan el cos en general està més apte o com a mínim més despert que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda a vespre.
0: Quatre persones, 2 minuts i 4 maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic.

0: temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats per fer exercici i una altra, ben diferent, és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
1: No existe una hora universalmente millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
0: El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
1: No, no. Per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.

0: esport a primera hora té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
1: En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és... facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
0: I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
1: Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona. Que després estiguis una mica més... amb menys energia per fer les teves feines.
0: Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
1: Si agafes una mica de corda, no?, durant el dia, vas calentant, vas... quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però tot depèn. Tot depèn de la tasca que facis per al matí treballant. Si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser doncs que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
0: Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora és important?
1: Pot ser, però jo crec que el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
0: I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat. Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
1: Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
0: Quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
1: Deshidratació, golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
0: I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar en bicicleta a l'estiu?
1: Sí, molt bona hidratació, molt bona ventilació, així s'aconsegueix amb la roba, no? Gorra per protegir el cap, no del calor per si mateix, sinó de la radiació. Posar-se una gorra mullada també pot ajudar una mica a la refrigeració ja del cos. I beure molta d'aigua, anar per la sombra... Si pot ser, millor en bici, perquè et dona més l'aire i n'hi ha una millor ventilació que no caminant. Córrer també és millor que caminant. Jo diria que en aquest ordre preferiria fer una activitat que tinguessi una mica de ventilació, no? Com ara és la bicicleta.
0: Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar a dormir després d'haver fet esport?
1: Jo diria que un parell, per donar-li al cos temps a que es reguleixi una mica. Però si fas una activitat molt, molt exigent a les 9 del vespre, com ara pot ser una classe de crossfit, pot ser després que costi una mica agafar el son.
0: Hi ha diferències segons la persona? És a dir, hi ha gent més matinera i gent que funciona millor a la tarda?
1: Totalment, sí. Això s'ha de tenir en compte.

0: Després de parlar amb Gerson Garrosa, sembla que la resposta al nostre dilema inicial no és ni blanc ni negre. No hi ha una hora màgica que funcioni igual per a tothom. El moment del dia pot influir en el rendiment, en la temperatura corporal, en la sensació d'esforç en el descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans. I el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, en bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares. Evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
1: És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el propòsit, no?, de regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar, i sí que és veritat que és tot un repte, eh?, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze, una miqueta més, de saludar la Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja moltes famílies, esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llars. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest bal escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui n'estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del bal escolar?
3: Vale, doncs el bal escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh.
3: Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest bar escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica.
3: Puja una mica. però també tenim estutxos, material escolar com pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, molt bé. Tot, una
2: tot el que va dins de l'estuig, eh?
3: Sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià, que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi de que et gastis el val escolar allà i clar, això al petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir.
2: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I a més, segurament, per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
3: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer... donem vida al poble i ajudem a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vaporbay o la Carbonell o qualsevol
2: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
3: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
2: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
3: Per nosaltres les motxilles. I he de dir també que, sobretot perquè aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44 més o menys, i moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda i això és molt maco també que passi.
2: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes, també?
3: O sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spiderman, la K-pop o la Kitty, però també els més adolescents els agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten els nens o de colpa, que és supervenuda... Sí.
2: Molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
3: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi. I després venen els pares a buscar-la, o no,
2: però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també que hagin vingut, que vinguin a recollir aquestes motxilles.
3: Sí, perquè al final, si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti els de sempre, els quatre empresaris que, que s'emporta sempre tot i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
2: Molt bé, molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
3: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs, material escolar, llibres, sobretot.
2: Aquesta iniciativa, des de quan, o quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa, si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar i o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest bar escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge. I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica,
3: però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: tot el
3: mica.
2: Que va dins de l'estuig,
3: sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important, el Vapor Bay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vapor Bay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no, això també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi de
2: que et
3: gastis el val escolar allà, i clar, això al petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir.
1: Clar. Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Mèdia el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el val escolar, que ja tenim setembre, a l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Got us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més, restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
4: És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però i si viatgem en època romana?

0: anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofran Roig.
1: El Fòrum de la Colònia l'hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la Part Alta, amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on se feia vida no era allí. La Part Alta era la part institucional, per dir-ho d'una manera, seria la zona de ministeris, no?, del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquest que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era el que donava vida a la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
2: El Fòrum de la Colònia és on la gent feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa. L'activitat és sempre al carrer, socialitzaven molt. I el Fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa. I era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar, perquè era un centre on s'hi reunien.
0: Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
2: El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes del tema de les columnes. Adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal. Al costat ja hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitoli i la Basílica. També hi havia l'Erarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot de temes administratius, perquè, esclar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners. I ja hi hauria l'Erarium, que seria la zona on s'aguardien aquests diners per poder fer, doncs, pagar els operaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la Ínsula i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
0: La ubicació no és casualitat, tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'allà davant, està la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'allí, segurament veies tota la badia i el port romà, és a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port. El port de Tarraco és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara. Encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: A més, també mostrava poder.
2: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt el Fòrum, i dalt de tot veuries el Fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació, i segurament de forma volguda, amb el sentit de buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima, i per tant es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar, doncs, aquest orgull de ciutat, no?, per fer un bastant, bastant interessant. I també és una zona que estaria, el Fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona, a la plaça Ponent, és on hi haurien els accessos principals a la ciutat, és on hi haurien les portes d'entrada, per ser al costat oest, però que connectaria perfectament amb la Basílica i amb diferents espais del Fòrum de la Colònia.
0: I els diners? Actualment, el lloc que més es conserva és la Basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
2: Que hi havia també l'Erarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la Basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes excavar la sala roca, com dic, de planta rectangular. Només ens faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lic i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, l'abans de la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port de Tàrraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: L'espai, a poc, ha anat canviant.
1: Pots anar a peu, està guanyant molt d'espai peatonal, és a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats, és a dir, menys cotxes, més espais públics, i això en aquest cas s'ha aconseguit. Jo penso que ha sigut un encert total i felicito tota la gent que ha intervingut, perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
0: El principal objectiu és que tothom, com nosaltres, puguin entendre què era.
2: Perquè el Fòrum de la Colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven, no? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el que el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat, doncs, s'ha facilitat com voler facilitar l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat el carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer, que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i s'ha fet volgudament per convidar la visita.
0: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
3: Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tàrraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visita a Tarragona i la visita al Fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no herbes, plantes, objectes no identificats que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera, caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que sa o no, per què ho fan. Tot això ens ho expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
4: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
5: Doc Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, lo de menjar caques és una cosa que és instintiva, i si són...
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Desgraciadament hi ha gent que també... persones que també fan caca, llavors els agrada. És que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo passó.
9: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen li imiten a la seva mare quan era petita.
8: Quico Baltrons, instructor caní.
9: I altres també hi ha el tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort. Vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent, perquè una espiga pot ser mortal.
7: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac, llavors jo els hi deixaria que se la prenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però és una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... Però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
4: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer. Però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
9: Jo no m'agrada ficar-li morrió per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho. Però sí que és cert que alguns gossos porten morrió, altres no. Llavors, a vegades molts dueños, amb els anys, diuen que el meu gos porta morrió, llavors ve un altre gos que no està obligat a portar morrió i li ataca. I aquesta és la dinàmica de molta gent, no? Llavors, hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin morrió, tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test, i el que sigués apte, doncs el tindria que portar, el que no, però no per norma general que depèn quina raça es porti morrió. Això jo no ho veig bé.
7: Evidentment, jo la meva opinió és que el morrió l'hauria de portar al gos que no te'n refiïs que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar morrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races, llavors, però una mica jo et faria sentit comú.
9: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville, hi ha diferents marques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús li pots donar recompenses en cas de fer-li un sinistrament, i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodos i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
4: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el morrió en una passejada, per exemple?
9: Se li presenta el morrió, seria bo aquest morrió, que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors el va recompensant i diversos dies, al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell, el vas premiant i en dos o tres dies el tens habituat al morrió.
5: Dog Tips,
6: un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa 10 minuts i seran les 11 i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem, com cada dia en aquesta hora, la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
10: Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el festival El Comte Arnau, i dins d'aquest festival hi haurà les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
3: Sí, trobo que sí, i molt sensual, això dels desitjos.
10: I és un recorregut nocturn per allà pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és, doncs, descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que, segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall. I Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comte Arnau.
3: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
10: Avui, a les 9, sí.
3: Molt bé.
10: Sí.
3: Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com a, amb històries.
10: Diferent.
3: No? Sí, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim festa major.
10: Sí, tenim festa major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha festa de l'escuma, tobogan, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de festa major a l'Arbós.
3: A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en festa de l'escuma, que això és com molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
10: Jo tinc records de quan era petita, a les festes del meu barri, de les millors experiències. 10 de 10.
3: Jo crec que avui els hi plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
10: Sí, la idea és la idea.
3: Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, Lídia.
10: Correcte, sí senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals, i aquesta projecció que la parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983, i és de Morrosco Vila San Juan, i una cinta de l'any 2010 que ens parla doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80. I doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morrosco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al Centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
3: Barcelona era una fiesta, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa, també, que ens parla més aviat d'aquest moviment contracultural, molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs, Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà
10: adéu.
3: A veure si tenim més temps.
10: Sí,
3: gràcies.
10: Sí, a veure.
3: Adéu. I també molt, molt ràpid, marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Marescot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
11: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
12: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar, i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya, o a prop de rius, o alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
3: És que la Maria ve de fer el camino, és que clar, és caminar, Maria, clar. És que clar.
11: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
3: clar,
11: jo també.
3: Ella fes el que vulguis. Molt bé.
11: Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
3: Sí, però que va molt ritme, ritme ràpid,
11: eh? Ve de fer el camí, no porta un entrenament a sobre, que bueno...
3: Uns bessons, deu tenir uns bessons.
11: Exacte, sí.
3: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
11: Tinc un àudio d'un company de Banyoles que, ojo, amb la seva manera de fer esport.
13: Hola.
3: Hola.
13: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure. Mm. I vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
3: cosa. Cada dia passa alguna
13: cosa. Avui plou.
3: Jo el veig tranquil, aquest noi.
13: L'altre dia hi havia unes obres, no volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
3: No es pot.
13: Volia tenir cap incident.
3: No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí.
11: És una persona molt esportista que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
3: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Re, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
11: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
3: En sèrio? La millor festa major?
11: Jo sé quina és.
3: Clar, és la de Banyoles, potser.
11: Exacte.
3: Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores, busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu, una abraçada.
11: Una abraçada, fins demà.
3: I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí. Gràcies.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà, volíem dir, per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i també havia previst 1 minut de silenci en record de la mare i la filla abans de les habaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament la confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor provocat per aquesta informació errònia. Avui, un cop confirmada, la mort de mare i filla ha tornat a mostrar suport als familiars de les víctimes i han decretat 1 minut de silenci davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Escoltem ara Sebastià Massaguer, que és el cap de bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir a la PSAT a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada. Encara hi es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle, la BB-5224, Sant Pere de Torelló, deixa desviaments senyalitzats i, a banda, també hi ha afectacions encara per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a la 2 a Cervera que deixa un carril tallat en aquest punt. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de 1000 moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: El tonteo està anant a més. Ens aguantem les mires.
10: Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break, set i partit.
11: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
12: Hola, bon dia.
11: Bon dia, Albert.
13: Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol,
12: perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
13: A veure, primera ronda, sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
11: Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
12: I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim. Clar,
13: sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de 3 sets, fixem-lo així.
11: Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
13: Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
12: A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tenis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
11: I dependrà també de la força, clar.
13: Ja, i per tant de la velocitat. Bueno, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències.
14: Vale, doncs estem aquí al Club de Tenis Sant Cugat amb l'Àlex Corretja, que és ex número 2 de l'ATP i campió dels Masters i campió de Copa Davis. Vull dir, vas fer moltes coses, Àlex?
15: Unes quantes, però bueno.
14: Doncs, a veure, a part del tenis, jo vinc aquí a parlar de mates, eh?
15: M'encanten les mates.
14: Sí, oi?
15: Sí.
14: Vale, llavors, tu quan jugaves a tenis, no sé si pensaves en alguna de matemàtiques.
15: La veritat és que no.
14: No, quan estaves jugant no.
15: Quan
14: però en realitat
15: no.
14: Hi ha moltes coses de matemàtiques. De fet, per exemple, si jo et pregunto, quan creus que mesura la pista doncs, d'aquesta línia fins la del final, em sabries fer una estimació així
15: bueno,
14: si la mirem?
15: Bueno, més o menys perquè ho sé. Entre 23 i 25 metres,
14: vale.
15: Que jo més o menys sé què és el que fa. Però,
14: vale.
15: Sí, però sí que tot es mates i aviam, controles les distàncies i saps.
14: I d'ample, però de la pista individual?
15: Uns 8 o 9, entre 8 i 9.
14: Vale, per tant, 23 per 8.
15: Sí, potser una mica més, sí.
14: I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que
15: bueno,
14: es passa el pàdel, en plan, 20 per 10.
15: Sí.
14: I en realitat no, o sigui, és més ampla la de pàdel que la de tennis, de l'individual. I sembla que
15: sembla
14: sigui més petita.
15: Més petita.
14: Eh?
15: Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals. Perquè
14: clar.
15: Quan jugues doble, no és 8. Llavors s'amplien amb els passadissos, llavors és més ampla la de tennis. Llavors
14: vale.
15: Amb la, crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors
14: vale.
15: És una mica més ampla i una mica més llarga.
14: Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia.
15: Clar.
14: I en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres però estàs dintre.
15: Ah, clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí.
14: Clar.
15: No estàs a darrere. En canvi, aquí no, el terreny de joc fa 23, però tu en el fons fas com 4 o 5 més enrere. Llavors la pista s'amplia molt més.
14: Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. A la velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt i a més quan jugueu us ho posen a
15: sí,
14: vegades, no? A la pista.
15: Sí, sí.
14: Tu a què s'acabes, així en general?
15: Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o alguna cosa així.
14: Sí. I quina era la clau per sacar molt ràpid?
15: Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos, és com fas un, dos i t'impulses i aquí de l'aguantes i serveixes el màxim possible i caus.
14: Molta palanca,
15: passos.
14: No?
15: Sí, bueno, coordinació.
14: De la palanca,
15: també coordinació
14: de...
15: i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre del de la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis també, perquè, i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta,
14: exacte.
15: És important. Llavors això són estadístiques.
14: I això ho entrenàveu amb els entrenadors? Per exemple, em toca jugar contra el Sampras o
15: sí,
14: contra el Moya,
15: sí,
14: el que
15: sí,
14: sigui.
15: Sí.
14: Mirem vídeos d'ell,
15: sí.
14: A veure com saca...
15: Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
14: Clar.
15: Llavors ara és molt més fàcil perquè fiques les dades i a tu et diuen quantes vegades has servit a la dreta, al breakpoint, al Sampras. Abans era tot avui. Anaves tu amb un paper i un boli.
14: Clar.
15: I llavors escrivies i deies, uah, ha servit 7 vegades i 3, tal. Llavors miraves la velocitat, ara t'ho diuen tot,
14: vale.
15: Exactament tot.
14: I, a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
15: Clar, depèn del partit. Si guanya 6 o 6-1 és un partit, si és 7-6 el cinquè, com a la cara
14: que...
15: del cine, són 5 hores i mitja, són milers
14: Déu
15: de cops.
14: Si fem, per exemple, un 3-7, així, 6-1, 6-3, 6-2, jo què sé.
15: Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5, 4-6, 7-6, que
14: venga,
15: és més acurat. Aviam.
14: Més ajustat.
15: Hauríem de pensar... Doncs,
14: en què
15: això.
14: Pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
15: Jo necessitaria saber quants punts han jugat, perquè
14: vale.
15: Els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
14: 150 punts, creus?
15: Jugats.
14: Jugats.
15: Jugats. Potser jo he guanyat de 150, clar, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70. Val. Val? Si jo he guanyat 80 i he guanyat 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molts poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis, o sigui que

0: hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora.
1: Clar, una cosa compensa l'altra, en realitat. Clar. En mitjana podríem dir 4-5 punts per punt.
0: 4-5 cops, o sigui, per punt.
1: Exacte, cops per punt. I llavors això, 150 600, o 200 punts, si és molt ajustat.
0: Sí, serien uns 800 cops per partit.
1: Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, pum, pum, pum, pum, i recobrir tot,
0: val.
1: Així, una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
0: Mils.
1: Milers, eh?
0: Però moltes, aviam, però mira...
1: Vale, llavors,
0: fer,
1: anem a veure.
0: Hauríem de fer...
1: Els 23 metres que
0: tota
1: dèiem...
0: Tota la pista
1: tota,
0: sencera.
1: Tota, sí.
0: Buah, 23 metres per 8.
1: Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
0: No tinc ni idea quant mesura.
1: Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
0: Sí, por ahí.
1: Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres, doncs si féssim 23 dividit entre 0,06, jo això ho porto preparat.
0: Ah, crec que... menys mal, perquè jo dic, ara aquí ja sí que m'enganxes.
1: Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, pum, pum,
0: fins
1: al final. I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360 per 120, perquè això és un terç d'això.
0: Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
1: Clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. Tot 360 per 120 dona tipus, crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
0: Que deuen ser 40.000, per lo menys. 45.000.
1: O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
0: Per cobrir
1: que
0: la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
1: Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles.
0: No està mal. Uau.
1: Doncs, bueno, déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
0: No,
1: i hem fet aquí tot de coses.
0: M'agrada les mates.
1: Sí,
0: penso que està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
1: I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està, perquè s'ho sap de memòria,
0: no.
1: Sinó que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint, no?
0: Jo crec que el més important de les mates és entendre, perquè al final si tu aprens, això se t'oblida.
1: Exacte.
0: Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors penso que les mates és això. Passa que, clar, els números molt llargs i tal...
1: Clar, no, llavors això és el de menys. Doncs agafem un boli o ho portem ja calculat o amb calculadora.
0: Però està bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
1: Exacte.
0: Així que soc
1: molt bé. Doncs què, anem a fer uns
0: sí?
1: punts o què?
0: Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
2: 1.000 cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
1: Ja, és que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets.
2: Uh-huh.
1: Posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar... Jo què sé, que fem, això ha dit, no? Entre 6 i 8 punts,
2: sí.
1: Que hi ha alguns jocs de... Iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar,
2: que
1: si
2: digui.
1: És d'aquests de... un dels punts aquests de la torna,
2: sí.
1: O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
2: Sí, un bon saque...
1: Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la
2: en
1: raqueta.
2: Un partit de
3: I afegeix tu serveis, faltes, escalfaments... Vull dir que
2: clar.
3: Pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
1: Sí. Déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és, però bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més, plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte, de quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit,
2: clar.
1: O amb quanta força tiren.

0: o quantes volees o quan, quin tant percent de volees no? o de fondo hi ha, quina velocitat pot anar la pilota en un servei. És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
1: Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
0: Exacte, sí, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort, però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple?
2: Jo sí tinc la referència al cotxe conduït responsable 120 km per hora d'autopista, posa-li 170 km per hora.
0: Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant... La pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
2: No, potser m'estic...
0: No, no, no sé, no sé, jo només et plantejo...
1: Jo crec que més ràpid.
0: Més ràpid que un cotxe.
1: Per mi sí,
0: per
1: perquè,
0: 170,
1: perquè el cotxe...
0: Què?
1: O sigui, si jo estic parada i veig una autopista, els veig passar i la pilota, depèn de la velocitat que agafi, no la veig passar gairebé. Sobretot si són aquests partits de ping-pong, sabeu? O de, jo què sé, la pilota jo crec que pot anar més de pressa.
0: Sí, sí, sí, i a més no té ni fregament amb el terra.
1: Clar,
0: no
1: és molt més lleugera.
0: Vale, doncs mira, això sí que ho podríem buscar. Perquè...
1: O sigui, si fas una foto, tu, o sigui, els radars agafen un cotxe i són una càmera de bastant mala qualitat, diguéssim.
0: Exacte.
1: I, en canvi, un fotògraf ha de tenir un objectiu bastant considerable per fer una bona foto.
0: Vale, molt bé. Aquí està passant una cosa molt interessant, també, que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens, i llavors això et serveix per estimar una velocitat, que també és una cosa que és difícil d'estimar, perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Llavors, busquem-ho.
2: Busquem-ho. Faig un chat GPT ràpid.
0: Sí, sí.
2: Tira, i aviam què em diu, perquè aquí, clar, hi ha moltes variables. Estat físic, distància, intenció de cop...
1: Vinga, mira, diu, en un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí. Sovint arriba als 190-220 km per hora.
0: Buah, clar, pega una xapada i et surt un morat.
1: Però espera, que aquí diu que els més ràpids superen els 230 km per hora. El rècord oficial són 263 km per hora aconseguit per el Sam Groth.
0: Déu-n'hi-do.
1: Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170-190 i que els rècords estan sobre els 200. Després, cops de fons de pista...
0: Aquí ja vas més lent.
1: Sí, dius 110, 140... No, perquè clar, no.
0: Tampoc no va de dalt a baix la pilota, o sigui, ha de pujar i baixar per passar la xarxa...
1: Clar.
0: Vull dir, aquí no serà tant. En canvi, la volea serà més.
1: Sí, o els smash, sí. Mira.
0: Quan et surt la volea?
1: De 170 a 200,
0: exacte,
1: també, sí, són cops ràpids. Clar, clar, també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes,
0: clar, això
1: canvia molt la velocitat.
0: Però si l'engaltes a pla,
1: sí,
0: o sigui, la tens ben
1: posicionada... Una bona esmatxada,
0: clar,
1: tantina,
0: i a més amb el cos també dones energia,
1: sí,
0: vull dir que déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí, ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui, així com en mitjana, comptant homes, dones, tal, voler, déu-n'hi-do.
1: Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
0: Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura,
1: clar,
0: 23
1: sí,
0: metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. I ja ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o dos, entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't. Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja ho heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències, i avui hem trobat referències de velocitat, que en això encara no ho havíem treballat mai. I després, una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis, amb repetició, perquè, si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers, i segurament vosaltres, oients, també.
2: Mira, jo la propera vegada que vegi un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
1: Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
0: I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
1: Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

Els amics a prop, enemics més a prop. Que vinguin tots del 2002.

capachado. Al que te costó a mí me encanta. Te va novio, tremolo, si sent el llavio. Ben a prop, te ven a prop. Els amics a prop, on amics més a prop.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que alertés de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions estrangers, mentre que els Mossos hi col·laborarien amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I la mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment han confirmat oficialment les dues morts. El municipi ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci davant del consistori a les 7 del vespre. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir continuen afectant a l'AP7 a Mont-roig del Camp, que deixen la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També s'ha restablert ja la circulació a la BB-5224, en aquest cas a Sant Pere de Torelló, també per un camió accidentat. A banda, encara ara hi ha afectacions per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a la 2 a Cervera deixa un carril tallat en aquest punt. I Girona té identificats 800 gats que viuen al carrer repartits en 78 colònies i el 93% ja estan esterilitzats. L'Ajuntament ha aprovat un nou programa de gestió de colònies felines per tal de regular la cura dels animals.
0: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de 1000 moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: El podcast Miralls de Memòria ha quedat finalista als Premis Sonor 2025, el certamen que premia els millors podcasts en català. Per això, cada dimarts a 7:15, remetrem els episodis del nostre podcast de memòria democràtica, que també pots gaudir a l'espai podcast de la Ràdio Pública del Prat. Recupera aquest i molts més podcasts a El Prat Ràdio Més.

0: final de la Guerra Civil Espanyola va suposar la caiguda de la República i l'inici d'una llarga dictadura feixista. Franco va governar Espanya de forma autoritària i cruel, especialment amb els vençuts. Durant la guerra, allà on els franquistes tenien el control, s'afusellava i empresonava gent per les simpaties que haguessin pogut tenir amb el govern democràtic i legítim de la República. Però un cop acabada la guerra, els afusellaments i empresonaments no només es van sistematitzar, sinó que van esdevenir només dues de moltes formes de repressió vers la població civil. Franco no acceptava una Espanya plural. Els feixismes només conceben la societat d'una sola manera i la diferència i la dissidència no hi tenen lloc. Per això el règim franquista va perseguir qualsevol mena d'oposició, va exercir un control estricte sobre totes les facetes de la vida de les persones i va castigar durament aquelles que havien tingut qualsevol lligam amb el règim anterior. La repressió serà present al llarg dels prop de 40 anys de dictadura i molts dels mecanismes que farà servir encara perviuran durant molts més anys. Avui ens endinsem en una època en què ningú no estava lliure de sospita i on viure era passar por. Una època en què, tot i la duresa i la crueltat de la dictadura, sempre hi va cremar una flama de resistència i d'esperança per un món millor. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 6. Càstig i control. La repressió franquista.

0: La derrota republicana a mans de les forces franquistes, feixistes i nazis va suposar la pèrdua de llibertats i drets adquirits durant la República. Franco instaurarà un règim de terror que perseguirà de forma sistemàtica qualsevol oposició i exercirà un control exhaustiu sobre la vida pública i privada de les persones. Els mecanismes que farà servir seran diversos i implicaran multitud d'agents, des de la policia i l'exèrcit fins a la pròpia ciutadania. Aquesta xarxa servirà per exercir la repressió de forma extensa i exhaustiva i es mantindrà viva fins després de la mort del dictador. Durant la guerra i els moments immediatament posteriors, es voldrà generar veritable terror entre la població civil amb l'únic objectiu d'apaivagar qualsevol intent de rebel·lió. Assassinats indiscriminats, violacions, humiliacions públiques, empresonament i treball forçat seran algunes de les tècniques que es faran servir de forma sistemàtica i organitzada en aquells llocs sota domini franquista. Escoltem l'historiador i expert en repressió franquista, Joan Montblanc Lasaga.
1: Per part del general Mola, hi ha aquestes instruccions, no?, que parlaven bàsicament de sembrar el terror, d'eliminar qualsevol tipus d'adversari i de generar un pànic i exercir amb càstigs exemplars. Aquestes eren unes instruccions i responia, evidentment, amb una lògica militar i, per tant, una lògica d'extermini i eliminació de l'enemic.
0: A les zones controlades pel franquisme s'aplicarà la llei militar des d'un principi i se sometrà qualsevol persona sospitosa de simpatitzar amb la República a judicis sumaríssims. Molts d'ells acabaran en afusellaments, però a banda d'aquestes execucions, al bàndol sollevat també s'exercirà la repressió per part de grups afins a Franco com els falangistes. Aquestes morts no quedaran registrades i deixaran milers de persones desaparegudes sense que se'n sàpiga el destí final. La violència contra adversaris polítics durant la guerra no serà exclusiva del franquisme. Durant els mesos posteriors al cop d'estat franquista, alguns grups d'anarquistes i comunistes assassinaran simpatitzants de la dreta, empresaris i, sobretot, religiosos. Aquests actes, però, eren accions que no formaven part de l'estratègia republicana, ni tan sols dels principals partits anarquistes i comunistes que lluitaven contra Franco, sinó que eren accions individuals, fruit de l'odi, la revenja i el fanatisme. De fet, el règim dictatorial de Franco utilitzarà les víctimes a favor seu, inflant-ne el nombre i fent-la servir com a excusa per una repressió que no esperarà que acabi la guerra per posar-se en marxa. Els territoris conquerits pels franquistes passaran també per aquest procés. A la fi de la guerra i els mesos posteriors, el règim crearà i perfeccionarà estructures i metodologies pensades únicament per castigar els vençuts. Les presons estaran plenes de republicans, anarquistes i comunistes amuntegats en espais minúsculs, sense gairebé menjar o aigua, passant fred i sent objecte de vexacions per part dels carcellers.
1: Només per posar xifres i volums, parlem de que es considera que a finals del 39 a l'estat espanyol hi ha 300.000 persones empresonades i hem de partir de la base de que hi ha una capacitat penitenciària d'unes 20.000.
0: Amb en Joan Montblanc hem visitat la presó Model per entendre bé com va ser aquell empresonament massiu. Us proposem un exercici mental. Imagineu-vos una habitació de 4 metres de llarg per 2,5 d'ample. Probablement us vindrà al cap una sala petita, potser un dormitori individual. Doncs aquesta era la mida d'una cel·la de la presó Model a Barcelona. Durant la postguerra, en una sola cel·la, en aquestes habitacions de 4 per 2,5, hi van arribar a estar tancades fins a 18 persones. Precisament sobre això, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta.
2: Quines eren les condicions a les presons franquistes?
1: El factor més quotidià de la intimitat més personal de les persones quedava al descobert. O sigui, les presons, si tenen una qüestió durant la postguerra, és que són un lloc on es conculquen els drets elementals de les persones des del minut

0: això és una qüestió que ha estat poc estudiada i poc analitzada.
1: La gran quantitat de persones empresonades després de la guerra va fer que el règim franquista dediqués més espais a l'empresonament. En un primer moment es van fer servir convents o edificis religiosos com a espais de reclusió, fins que més tard es van erigir noves presons. Les dones patiran l'empresonament gairebé sempre sota el control de comunitats religioses.
0: Amb un maltracte sobretot psíquic, també físic, però en el cas de les dones molt psíquic, amb molta obligació de la religió, la presència de la religió, havent de fer tasques i bueno, doncs podent-se recollir a la redenció de penes, que era en principi tu treballaves i llavors això et reduïa per 4 dies treballats, doncs et reduïa un dia, és a dir, hi havia tot un règim establert que més o menys no era molt diferent en els homes, el que passa que les dones doncs clar, tenen unes circumstàncies doncs, que tenen la regla, no? El període menstrual i això fa que bueno, doncs no tinguessin cap mena de facilitat per poder netejar-se bé, no? Per poder mantenir aquesta higiene. Bueno, és a dir, tota una sèrie de qüestions que el que traslladen és aquesta voluntat de denigrar constantment que sentien quan estaven a la presó.
2: La repressió que va dur a terme el franquisme va incloure execucions, empresonament, exili, censura i altres formes de persecució contra aquells considerats com a enemics del règim franquista. Travessem, doncs, els miralls de memòria per traslladar-nos a una època marcada per la violència i la repressió sistemàtica de qualsevol forma d'oposició política o cultural.

0: senti la mare, per favor.
1: Maria, si us plau, no hi vagis. Avui no. El sargento fa dies que veig que sospita.
0: El sargento se'n pot anar a la merda, m'entens? Si et mira com et mira, no és perquè sospita, és perquè és un porc.
1: No barregis. Ells han d'amagar-se i aguantar uns dies. I tu fes veure que no veus com ens mira. El sargento...
0: Joana! Porten amagats mesos. I amb aquest fred. Si no mengen calent, es moriran en dos dies.
1: Han de fugir. Els has de convèncer tu. A tu t'escolten. Han d'anar cap al nord. No hi ha cap altra solució. El millor que els hi pot passar si els agafen és que els matin ràpid, que a la Modelo no hi caben més.
0: Són els nostres germans. Els nostres amics. I són l'única esperança de fer una mica de justícia. I jo els penso ajudar. Aquesta nit els hi duré l'escudella. Punt.
1: Maria, no els pots ajudar, ja està. Hem perdut la guerra. I encara que tenim el que tenim, que n'hi ha d'altres que estan molt pitjor. Dona gràcies a Déu que pots estar cuinant escudella i posant llenya a la llar de foc.
0: A Déu? Déu és a l'altre bàndol, Joana. Gràcies a Déu ens diuen com hem de viure, com hem de ser, què hem de pensar i agir, i com hem de parlar. I callades, i esclaves dels homes i sense feina. A casa tancades, i patint pels maleïts trajos de la Guàrdia Civil. Caminen com si el poble fos seu, i ens miren com si nosaltres fóssim seves. Em fan fàstic, i vull que en Tomàs i en Roger els facin mal. Vull que pateixin.
1: Maria, ja està, ho entens? S'ha acabat. Ara toca baixar el cap i passar els dies sense que aquests cabrons ens mirin. I ja pots desfer-te de tots els llibres que amagues sota el llit, perquè si te'ls trobes, ens mataran a totes dues i a la mama també.
0: Deixa'm. Acaba d'omplir la petita que vaig a buscar la bossa.
1: Que no et vegi la mama, per favor.
0: La mama no s'entera. És com si no se'n recordés el papa. Com si no hi hagués passat res.
2: I ara què collons volen aquests? Nenes! És el camió de la Guàrdia Civil.
1: Merda. Tira-ho tot a l'olla un altre cop i amaga les fiambreres ja.
0: Merda, merda, merda, merda, merda.
3: Venen a preguntar pel Tomàs i els vostres germans. Segur. Es pot saber què feu?
0: Merda, merda.
3: Serveix tres plats. Posa vi als gots i seieu com bones minyones i no digueu ni una paraula de més. Va, mengeu, va. Va.

la repressió no va quedar només amb els afusellaments i l'empresonament. Aquests són els vessants més visibles i cruels. Però la dictadura va crear tota una maquinària repressiva, pensada per estendre la por entre la població i perseguir qualsevol persona que desafiés el règim. Per fer-ho, però, calia desfer-se de qualsevol persona simpatitzant amb idees republicanes. El franquisme va expulsar tothom qui no era afí al règim dels seus llocs de feina, i en el seu lloc hi van entrar persones que simpatitzaven.

0: simpatitzaven amb la dictadura. Això passarà també amb la Guàrdia Civil.
1: Un cop acaba la guerra, evidentment, a la Guàrdia Civil se la depura, com tants altres cossos funcionarials de l'administració pública. La universitat, els docents, totes les institucions estatals que podien tenir una importància, sobretot a la formació i al control de la població, van ser depurades de manera dràstica, radical. Això es fa també en el cas de la Guàrdia Civil.
0: Hem escoltat l'historiador Pau Casanella Espanyalbé, amb qui hem recorregut diversos espais vinculats amb la repressió franquista a Barcelona. Un d'aquests indrets és l'antiga Jefatura Superior del Cuerpo General de Policía, un altre cos policial franquista que entre les seves funcions hi havia la d'investigar la ciutadania per assegurar-se que no hi hagués activitat contrària a la dictadura. D'aquest cos policial en depenia el que es coneixia com la Brigada Político-Social.
1: Era el cos de la policia destinat a indagar, a espiar, a recollir informacions de confidents, de col·laboradors, sobre gent que pogués tenir algun tipus d'activitat política o social que també fos considerada perniciosa pel règim.
0: La feina de la Brigada Político-Social no depenia només dels agents que en formaven part. La dictadura va teixir una xarxa social que s'encarregava de delatar. Qualsevol veí podia denunciar al règim les activitats sospitoses d'alguna persona i posar-la al focus de la investigació criminal. Durant el franquisme, qualsevol activitat política va passar a la clandestinitat, al secretisme. La policia es dedicava a fitxar gent sospitosa d'actuar contra els interessos del règim i mantenir-les controlades, i si calia, detenir-les. Això suscita una pregunta a la Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat.
2: Què li passava a algú quan l'enxampava la policia?
1: Amb totes aquestes fitxes, amb totes aquestes informacions i amb les notes informatives que s'anaven elaborant periòdicament, és quan es practiquen les operacions policials, les detencions i també, en alguns casos, les tortures. Es donaven casos, per exemple, d'aplicació d'elèctrodes, de descàrregues elèctriques sobre el cos de la persona detinguda. Això, al llarg dels anys, va anar desapareixent, cosa que no vol dir que desaparegués la tortura física. Però la tortura física que s'intentava fer cada cop, sobretot a partir dels anys 60, de manera que no deixés marques visibles en el cos, s'hi afegia tot allò que s'anomena la tortura psicològica. Amenaces, per exemple, d'afusellament, el fet de col·locar una pistola allà i fer veure que la dispara sobre el detingut, la privació del son, el fet de fer-te estar dempeus sense poder-te moure durant hores i a vegades dies seguit.
0: Un dels indrets on es practicaven aquestes tortures era la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, a Barcelona. Però no gaire lluny d'allà hi ha un altre indret on també s'hi detenien i torturaven persones, la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Sant Pau de Barcelona. Si bé el Cuerpo General de Policía actuava principalment a les grans ciutats, la Guàrdia Civil va ser el principal òrgan repressor del franquisme a les zones rurals.
1: Tenia un component de cos molt polititzat durant el franquisme. Entre altres qüestions, perquè el servei d'informació de la Guàrdia Civil, que seria, per entendre's, l'equivalent a la politico-social a dins del cos general de policia, amb unes funcions molt semblants, en documentació d'aquest servei d'informació ens trobem que diuen que tenen ordres per tenir informes personals, i no només amb informació política, sinó també amb informació de la vida personal, de si aquesta persona anava a missa o no, de si blasfemava al bar quan s'anava a prendre una canya després de la feina o el dissabte al matí, etc. Per tant, una informació molt completa sobre tota la població de cada demarcació de la Guàrdia Civil. I això implicava no només els que pertanyien de manera exclusiva al servei d'informació de la Guàrdia Civil, sinó que per recollir totes aquestes informacions tots els agents de la Guàrdia Civil havien de participar-hi. Per tant, tots ells, qualsevol Guàrdia Civil, tenia funcions de policia política.
3: Aquelles famílies associades al bàndol republicà van ser objecte de discriminació, vigilància i repressió. Molts dels seus membres van ser empresonats, executats o es van veure obligats a viure a l'exili. Escoltem, doncs, el patiment i la inestabilitat d'una d'aquestes famílies.
4: Abran la puerta, la Guàrdia Civil.
5: A las buenas de Dios, señoritas. Señora, con Dios.
6: Buenas noches, sargento. ¿En qué les podemos ayudar?
4: pillado en medio de la cena.
5: Muy tarde me parece para que tres mujeres solas cenen sopa. Y mucha sopa veo yo para tres pajaritos. Esperaban a alguien. ¿Y estas niñas? ¿Se les ha comido la lengua al gato?
4: Saludad al sargento, nenas.
6: Buenas noches, sargento.
7: Buenas noches, sargento.
5: Las lleva muy bien educaditas, ¿verdad?
4: Hago lo que puedo, sargento.
5: Hace muy bien. Muy bien. ¿Saben por qué he venido?
4: Disculpe mis modales, sargento. Quiero un plato de sopa y una copa de vino. Siéntese, que hace frío. ¿Y los hombres quieren sentarse también? ¿Sus hombres?
5: Muy amable, señora. Mis hombres no se sientan en mi presencia. Pero yo no me voy a negar a una copa de vino con esta sopa que huele que alimenta. Gracias.
4: De nada. Faltaría más. Siéntese. María, Joana, servid al sargento. Las niñas hacen una escudella como mi difunta madre. Dios la tenga en su gloria, ¿eh?
5: La verdad es que huele muy bien. Y ya que han cocinado para un regimiento, estará bien que un sargento coma en esta mesa. Gracias, niña. Tiene unas hijas muy guapas y muy espabiladas. Se nota. Deliciosa, niñas. Son guapas, cocinan bien, pero no son muy educadas. Cuando un hombre celebra un guiso, se le da las gracias. Más si es un invitado. ¿No creéis, niñas?
6: Gracias, sargento.
7: Gracias.
5: ¿Gracias?
6: Sargento, gracias, sargento.
5: Así me gusta. Qué bien huele esta sopa al fuego. Madre mía, cómo calienta el cuerpo. Tengo que confesaros algo. No lo digáis por ahí, que creo que no sería bueno para mi reputación, pero estoy enamorado de la comida de esta tierra. Vengo de León, y ahí comemos bien. Pero tengo que decir que la comida catalana me tiene cautivado. Tengo una teoría de por qué me pasa esto. Yo no entiendo nada de cocina. No es mi terreno, claro está. Pero con los años me he dado cuenta de que la comida de una región es el reflejo del alma de las mujeres de esa tierra. Y claro está que una gallega o una valenciana no son iguales y por eso la comida es distinta. Y la comida catalana es como sus mujeres. Difícil, pero jugosa. Como la alcachofa, por ejemplo. Comer todas esas primeras capas de las que no se saca casi nada, pero luego llega el corazón. Tierno y sabroso. Así sois, ¿verdad?
6: Tienes razón, sargento.
5: Bueno, y ahora me vais a decir dónde están vuestros hermanos y sus amigos. Voy a sacaros por el cuello al patio y os voy a arrancar el corazón tierno este que tenéis las catalanas.
6: Por favor, no sé nada, sargento.
4: No la toquis, fill de puta! En aquesta casa mengem l'escudella acabada de fer i ara...

0: La dictadura no només va castigar la població, sinó que en va treure profit. En una època en què les famílies pràcticament no tenien menjar i havien de subsistir amb el racionament alimentari, el règim feia servir presoners com si fossin esclaus per fer grans infraestructures que haguessin costat milions i venent la imatge que el franquisme aconseguia refer l'Espanya destruïda per la guerra.
1: Es van dedicar això, a la reconstrucció de ponts, de pobles, les zones devastades que es deien, esglésies, etc. I a treballar per fàbriques directament, mines, construcció de pantans, etc. Llavors, la utilització d'aquesta població penitenciària com a mà d'obra semiesclava en condicions infrahumanes.
0: La manipulació de la informació i de la història també va ser una constant. A les escoles s'ensenyaven els principis franquistes com normes morals. El nacionalcatolicisme era present arreu. Els nens es formaven en l'espíritu nacional, mentre que les nenes havien d'aprendre a ser bones esposes, és a dir, a estar sotmeses al marit.
2: I el missatge era que la dona havia d'existir i viure per servir al marit en tots els aspectes, per mantenir-lo a casa, fer-li el dinar, fer-li el sopar, mantenir-lo net, netejar la casa, tenir relacions si només volien tenir fills i tenir-lo sempre content. I si l'home resulta que té relacions extramatrimonials, se li ha d'acceptar, no? És a dir, totes aquestes qüestions eren les que el missatge que s'enviava a la dona, que era de patir, sofrir i aguantar tot el que calgui per tal de que el marit estigui content. La dona, si no es casava, si no estava casada, sí que podia tenir una feina, però òbviament era una feina sempre secundària, de secretària, de dependenta, de mestra, res de responsabilitat. I a més, si es casava, aleshores havia de deixar de treballar i si aleshores volia tornar a treballar, necessitava el permís explícit del seu marit per fer-ho.
0: El Patronato de la Mujer serà un organisme que s'encarregarà de vetllar per aquest ideal de dona sotmesa. Ho farà a través de la imposició de la doctrina religiosa, el càstig i tota mena de mecanismes de control. Però això ho veurem en un altre episodi de Miralls de Memòria. La repressió franquista va ser molta, variada i cap a tothom. Des d'expropiar cases a condemnats fins a empresonar o multar dones que feien estraperlo per poder comprar menjar. Però durant els 40 anys que va durar, la dictadura també va evolucionar, segons ho feia la societat.
1: A la postguerra castigarà els delictes polítics i de les persones més significades durant la República o durant la pròpia guerra, i a partir dels finals dels 40 una de les grans successions és la guerrilla, són els moviments del maquis, crea la llei de bandidaje y terrorismo. Als anys 50, per exemple, és l'obsessió del règim, són els delictes de la propietat, i per tant els tribunals ordinaris, es crea la fiscalia de taxes, s'endureixen les penes per tots els delictes de propietat, i com diem, ja a partir del tardofranquisme, l'obsessió de l'ordre públic, on el càstig anirà dirigit a tots aquells moviments que estiguessin reconstruint els partits polítics, sindicat, moviment obrer, moviment estudiantil, moviment veïnal, etc, i totes les pràctiques de vagues, de manifestacions, etc.
3: Molts cops també un interès, per exemple, per les noves formes de vida que es generalitzen als anys 60, aquests joves que vesteixen amb cabell llarg, que comencen a consumir droga, que coses molt més innocents, que ballen barrejats nois i noies en sales de festa. Això jo he vist, no?, atestats policials que s'escandalitzen, no?, d'haver entrat en una sala de festes i d'haver trobat nois i noies amb una llum baixa, ballant tots junts, una cosa que avui ens podria fer riure. Hem d'entendre que era motiu també de persecució política, en aquest cas podia comportar una multa, per exemple, en el propietari d'aquest local.

0: franquisme serà una dictadura d'inspiració feixista que sobreviurà a l'Europa democràtica de postguerra, més preocupada per l'auge del comunisme que pels drets humans a Espanya. Franco serà dels pocs dictadors que mori plàcidament al llit, exercint la duresa de la repressió fins als últims dies. L'assassinat de l'anarquista Salvador Puig Antich serà un dels últims actes de terror del dictador. Però mort Franco, la dictadura sabrà reconvertir-se i adaptar-se al context. Una llei d'amnistia permetrà alliberar presos polítics antifranquistes, però també perdonarà tots els crims del franquisme. Les grans institucions del règim, com el TOP, el Tribunal d'Orden Público, que havia perseguit sindicalistes, manifestants o militants antifranquistes, es converteix d'un dia per l'altre en l'Audiència Nacional, i molts dels jutges que formaven part del TOP també tindran seient al nou tribunal. El Cuerpo General de Policía esdevindrà el Cuerpo Nacional de Policía, i ni aquí ni a la Guàrdia Civil s'hi depuraran les persones vinculades a la tortura i la persecució política. De fet, a la comissaria de la Via Laietana, on hi ha documentats centenars de casos de tortures i abusos policials, encara l'ocupa el cos policial hereu d'aquell creat pel franquisme específicament per reprimir la societat. En aquest capítol hem parlat amb l'expert en repressió franquista Joan Montblanc Lasaga, llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i arxiver de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona, amb qui hem visitat la presó Model. Amb la Caral Soler i Barjau, doctora en Història Contemporània i professora agregada del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, hem visitat l'espai que ocupava l'antiga presó de dones de la Diagonal, ara ocupada per un gran centre comercial. També hem parlat amb Pau Casanellas Peñalver, historiador del grup de recerca sobre dictadures i democràcies de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en repressió franquista. Al pròxim capítol tornarem enrere en el temps, als anys 40, per viure un dels moments més durs de l'exili republicà, la deportació a camps nazis. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller. El podcast Miralls de Memòria ha quedat finalista als Premis Sonor 2025.

posem d'acord. Tu sempre guardes i jo tiro tot. Saps que tinc la raó. A tu tant la bufa i em dius que no. Jo vaig de cara, tu sempre de costat. Tu vols casar-te, jo ja m'he...

0: 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Lola Casadellà Puig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
2: Matrícula.
0: 35.160.

0: líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de charcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà controla diftèria i la trasladen a l'hospital de contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la Festa Nacional Francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón havia un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la Marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. Uno sangraba. Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. respuesta fue inmediata. Se ve que los turcos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avançala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Maumets a Marsella i a la presó de Rennes, i finalment des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück, un infern a la terra, un món de mort fora del món. Immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes, decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
0: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
4: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient «Tu, tu, tu». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'Infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
0: Després, el tema dels avortaments, doncs, sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren...

0: unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, miré, lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
1: La pantera negra es una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
3: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible al maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atravessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té... que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia. Seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinnen obliguen les presoneres a formar l'exterior per passar llista, anar a la pell. A pell vol dir literalment passar llista. La Pellplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
4: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
1: A la pell cada dia cau gent. Unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola Casadellà, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleixen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
5: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida per abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
0: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. 4 días después llegamos a Holleixen, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya

0: quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
1: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
0: Un dia no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí durante unos días. No me perdían la vista, incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: caput.
1: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes s'hi juguen la vida.
2: Què els dic?
3: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
4: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
0: En plena setmana de trabajo, cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
4: Criden la Mimí y li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
0: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossenburg.
1: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
2: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius: he de seguir, i la vida que tenia ja no existeix.
1: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort, i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

dies que em dóna voltes al cap, però tu pareixes al moment menys esperat.

0: descobrirà tresors a tocar de casa.
1: Qui omplirà la galeria de mil moments.
0: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
1: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
0: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
1: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag al Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
2: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Ha estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha cremat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com han viscut aquestes últimes hores.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
0: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
4: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i 1 minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
0: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
4: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
0: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
4: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
0: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
4: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
0: Als esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya, Joan Barberà.
7: Amb una 5a etapa que comença de Falset i que acabarà a Roquetes, al recorregut de 174 quilòmetres. Resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Respecte ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a gregal o llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I el control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir a la tarda al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar una 50a d'hectàrees, pràcticament. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada, a causa de la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
9: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
0: Doncs a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
10: Bon dia. Doncs sí, mira, es tracta d'un incendi que afecta ja unes 10 hectàrees. Ha començat el voral de la carretera i primer tot el que ha afectat és zona més agrícola, però hi ha algunes illes de zona forestal que també s'estan veient afectades. Per tant, encara no podríem dir que és un incendi forestal, però depenent de com avanci el vent, i bombers no és molt optimista actualment amb el vent, això doncs podria empitjorar en les pròximes hores. En tot cas, com dèiem, són 10 hectàrees i treballen 11 dotacions terrestres, 4 dotacions aèries, i s'ha hagut de tallar la carretera C-241D, que va entre Serral i Rocafort de Queralt, perquè les afectacions són, com dèiem, a peu de carretera. Tot i que és el municipi de Serral, molts poden creure que està més afectat Rocafort de Queralt perquè està a tocar, tot i que encara és terme municipal de Serral. Veurem com afecta en les pròximes hores i també el temps, que està una mica nublat i podria jugar a favor les pròximes hores.
0: Gràcies, Laia Molné, per aquesta última hora des de l'Espluga FM Ràdio. I a Roda de Barà, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte passat. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en aquest municipi del Tarragonès en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
0: També la portaveu del govern, Sílvia Panic, ha expressat el condol del govern per aquestes dues morts.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 8 minuts a les 2 i entrem en plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre. Ho farà per informar sobre la crisi migratòria viscuda aquest estiu a Ceuta.
4: El president del govern d'Espanya havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
0: Junts torna a registrar al Congrés també la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho fa en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
0: I de nou a Catalunya, la Generalitat destina prop de 580.000 euros més per respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
4: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel sisme, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a protecció de la infància. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
12: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
4: Duch ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
1: Notícies en xarxa.
0: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes. N'ha presentat els detalls avui la Generalitat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la ronda de dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
5: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
13: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
0: És un dels titulars de la jornada. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys, segons alerta un informe de la UGT que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Miguel, bon dia.
14: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
14: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran a la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, de l'Esquerra, de l'Eixample, també a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris.

0: a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
1: És un quart de tres, compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica, tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
2: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà tres grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
3: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
2: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
1: A Vic, Osona, després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, de la mobilitat i també per l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any, es posen unes 20 multes diàries, que són unes 5.000 a l'any. El 9FM, Caral Terissa.
4: El Delta Car és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Delta Car prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Delta Car ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
5: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que desgraciadament la ciutat ens creix i per tant també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I per tant hem de ser molt constants.
4: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
1: Les altes temperatures d'aquest estiu han posat a prova el sector aqüícola del Delta de l'Ebre. La calor ha obligat a avançar la collita del musclo i ha fet més evident la necessitat d'adaptar els cultius a unes aigües cada vegada més càlides. 21 Ràdio, Núria Caro.
6: Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostra, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des de l'IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant d'episodis de calor extrema, ho explica la investigadora Margarita Fernández.
7: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
6: Els registres de la temperatura que l'IRTA conserva des de l'any 1990 mostren una tendència clara a l'alça.
7: Cada vegada aquests episodis de temperatures elevades de més de 28 graus es donen més prompte en l'any. Comencen més prompte i duren més temps. Aquesta és la tendència i aquest any la duració de temperatures superiors a 28 graus està sent el rècord.
6: Paral·lelament, l'IRTA ha posat a disposició del sector aqüícola un sistema de predicció que permet consultar l'evolució prevista de la temperatura, la salinitat i altres paràmetres a les badies i a les zones exteriors.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
8: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili i la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana en el rànquing.
1: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que

0: permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit el transport públic de l'àrea de Barcelona.
1: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
0: I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des del maig.
1: La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. A més, assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada.
0: I és moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
3: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
2: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
0: I atenció, perquè Horrorland, considerat el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors que puguin treballar en les seves atraccions. Premi a Mèdia, Manel Ferrer.
4: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La Vuelta Ciclista arriba a Catalunya.
5: Doncs bon dia, Marta. Ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputa en territori català en aquesta edició de la prova. La sortida ha tingut lloc fa una estona, poc després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 a Roquetes, a Terres de l'Ebre. Josep Sánchez, on a la torre?
6: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
7: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputa la victòria.
6: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
5: Gràcies, Josep Sánchez. Des d'on a la torre n'estarem molt pendents. En futbol, el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha reconegut que si no poden fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu. Escoltem el tècnic alemany del conjunt blaugrana.
8: For me, it's like that. I don't want to speak about...
9: Jo no vull parlar del Julián. Jo... Només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador, jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
5: Per cert, avui el davanter argentí no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Atlètic de Madrid en el retorn a la feina del conjunt matalassi. Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club al Camp Nou, partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera. Avui el Real Madrid s'enfronta a la Real Societat. I Xavi Hernández, del Terrassenc, va ser presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos i va fer referència a la seva etapa com a tècnic del Barça.
10: Va ser un màster fet a... quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea, impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és, d'alguna manera, tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
5: En bàsquet, l'Esperoni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adud Bulgak. Escoltem el director esportiu del club català, Pere Puig.
11: Amb l'arribada d'Adud Bulgak incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3. És un fet indispensable de que buscava Roberto, de que una de les interiors com a mínim pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
5: Per cert, aquest divendres es parla Girona Manresa femení de bàsquet, partit amistós que podreu seguir a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: que...
1: Sabies que l'Everest, la muntanya més alta del món, creix aproximadament mig centímetre cada any? Aquesta sorprenent curiositat es deu al fenomen geològic conegut com a orogènesi, que es refereix al procés de formació i elevació de les muntanyes al llarg del temps. La muntanya Everest, situada a la serralada de l'Himàlaia, es va formar fa milions d'anys com a resultat de la col·lisió de plaques tectòniques. Aquesta col·lisió va donar lloc a la formació de la serralada de l'Himàlaia i a l'elevació gradual de la muntanya Everest. El procés d'orogènesi implica la convergència de les plaques tectòniques, cosa que provoca que l'escorça terrestre es plegui i s'elevi. A mesura que les plaques continuen empenyent-se entre si, la muntanya continua elevant-se lentament en el temps. Tot i que mig centímetre pot semblar insignificant, al llarg de milions d'anys, aquest creixement acumulatiu ha portat a l'Everest a la seva imponent alçada actual d'aproximadament 8.848 metres sobre el nivell del mar. És important destacar que la taxa de creixement pot variar a causa de diversos factors, com ara els moviments de les plaques tectòniques i els esdeveniments sísmics. Tot i això, en general, l'Everest segueix creixent gradualment, fent d'aquesta majestuosa muntanya un testimoni viu de la dinàmica del nostre planeta.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
4: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Ha estabilitzat el foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha calcinat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com ho han viscut.
7: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
8: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
6: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
9: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
10: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
6: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
9: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP i Sumau al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
6: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
9: L'eina permetrà gestionar més de de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
6: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
9: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que el de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Així ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
0: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
6: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
9: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
6: En esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya. Joan Barberà.
11: Amb una 5a etapa que ha començat a Falset i acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
6: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Respecte ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a gregal o llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicularan i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
6: El control de sofre Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada per la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
13: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
7: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
8: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
13: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
6: Doncs justament a aquesta hora els bombers continuen treballant en un incendi forestal que s'ha declarat al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una 15a de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
14: Doncs sí, així és. Fa una mica més d'un parell d'hores que aquest incendi està actiu, amb 10 hectàrees ja actualment afectades i, com dèieu, 11 dotacions terrestres i 4 aèries que treballen a la zona. Per tota la situació, segons necessari, tallar la C-241D a l'alçada de Serral, però sí que cal tenir en compte que les afectacions són al municipi de Serral, però tocant a Rocafort de Caralt, perquè doncs, hi pot haver una mica de confusió en aquest sentit. És una zona agrícola, principalment, ha començat el voral de la carretera, i alguna illa forestal també afectada, però de moment una mica l'esperança és aquesta, que no arribi a una zona forestal gran. Els agents treballen per controlar l'incendi i el vent hi pot jugar a favor o en contra. De moment és una mica un vent una mica agressiu, entre cometes, que hi pot jugar en contra, però esperen que el temps, que està actualment nuvolat, pugui ser també un factor positiu.
6: Ens seguim molt pendents. Gràcies, Laia Molner, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta última hora. I l'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur en la intensa tempesta que va patir dissabte al municipi. Aquesta tarda hi haurà 1 minut de silenci en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del mercadet del port esportiu on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'avi, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més, un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions en un apunt a X, ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
6: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha volgut expressar el condol de l'executiu per aquestes dues morts.
10: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
6: Justament sobre aquests aiguats, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un avís és alert.
9: Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats com Roda de Barà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'és alert no sempre és l'eina adient.
16: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
9: Núria Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen i s'ha mostrat disposada a donar les explicacions que calguin al Parlament.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: 21 minuts i seran les 3, obrim plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
9: El president del govern havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants abans d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
6: Encara el Congrés, avui Junts, ha tornat a registrar la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
9: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho ha fet en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
6: De tornada a Catalunya, la Generalitat destinarà prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
9: En el cas de Veneçuela, ha activat 2 convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i acció contra la fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a la protecció a la infància. El conseller d'Acció Social, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
17: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això, aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
9: Duc ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb 2 països afectats pels sismes.
5: Notícies en xarxa.
6: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes en el futur. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la ronda de dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
10: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera, comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
18: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
6: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels treballadors. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT, que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
0: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
19: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
6: Gairebé 3:45 a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
9: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social com una, amb una població, ha dit, cada cop més envellida.
20: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
6: Compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
21: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
22: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
21: Una vegada acabada la fase 1, començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on, a part de retirar l'amiant, també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
6: A Vic, després de 4 anys de la incorporació del Deltacar a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 al llarg de tot l'any. El 9FM, Caral Terissa.
1: El Deltacar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Deltacar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Deltacar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
3: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, havíem començat molt més forts i ara anem notant, doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades, no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
1: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
6: Repassem altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
9: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira Virgili i la Politècnica i la de Girona contemplen la representació catalana en el rànquing.
6: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
9: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
6: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Ona Malgrat.
4: La Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Hèrix com a millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno i identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas de reacció. Escoltem Moreno.
23: Sí que és veritat que hi ha un pla d'acció en paper que l'al·lergòleg dona a la família, però aquell paper no sempre està a mà i és una manera ràpida d'aplicar la solució en el moment.
4: Aquestes polseres ja es poden trobar a les farmàcies.
24: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestra Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà totes les peticions per derivar el pacient al recurs més adequat. També implicarà una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Planes per millorar l'accessibilitat, reduir la variabilitat i reforçar la qualitat assistencial. S'incorporaran, a més, eines d'intel·ligència artificial generativa per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i l'ús de plataformes de monitoratge remot per a pacients amb insuficiència cardíaca o malalties pulmonars obstructives cròniques. El projecte preveu finalment la creació d'una xarxa territorial d'acció comunitària que integri els 14 ajuntaments del territori, serveis socials i agents sanitaris.
6: És moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
25: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
26: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
25: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i un destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
2: I atenció, perquè Horrorland, que està considerat com el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors i que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
7: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Arribes amb novetats perquè Joan Laporta referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
8: Bon dia, Marta. El president del Barça ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que per cert avui no s'ha presentat a l'entrenament amb el seu actual club. Escoltem Joan Laporta.
11: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada, i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid, i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
8: Minuts abans que s'hagin fet públiques les paraules de Laporta, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha reconegut que si no poden fitxar el davanter argentí no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu.
12: For me it's like that. Veure, I don't want to speak about...
13: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
8: Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga a primera divisió. Avui el Real Madrid juga contra la Real Societat. I ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputi en territori català, de la Vuelta Ciclista a Espanya. La sortida ha tingut lloc fa una estona, després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 de la tarda a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
14: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
27: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic, i espero que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
14: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
8: Gràcies, que es dona la Torre Josep Sánchez. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgak. Per cert, aquest divendres, partit de l'Espart Uni Girona contra el Manresa femení, un duel a partir de les 8 del vespre que podeu seguir en directe a la xarxa Més. I tornant al futbol, avui es juguen diferents amistosos. A les 7 de la tarda, Barça Atlètic Reus i Terrassa Vilanova. A 8:15, Vic Europa B. I a 9:15, Singerlin Martinenc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les línies R11 i RGU de Rodalies circulen per via única entre Riells i Caldes de Malavella aquesta tarda a causa dels treballs per retirar un arbre de la zona de les vies, segons informa Rodalies. La incidència pot provocar que els trens quedin aturats més temps a l'habitual i que incrementin el temps de recorregut quan s'apropen al punt afectat. Rodalies ha comunicat l'afectació poc després d'un quart de 4 d'aquesta tarda. Més temes. El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit. L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans de 2029 i es podrà estendre la resta de carreteres catalanes. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera, comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
1: I creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. És el que alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
3: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
1: I el Futbol Club Barcelona ha decidit suspendre l'homenatge als jugadors blaugranes que s'han proclamat campions del món amb la selecció espanyola. S'havia de fer aquest dijous, coincidint amb el primer partit de Lliga al Camp Nou, però s'ha anul·lat després de l'actuació policial a Elx contra un aficionat blaugrana que portava l'estelada. Des de la NC i Òmnium han fet una crida, per cert, a omplir demà dijous el camp d'estelades, i l'Assemblea també critica que s'hagués fet aquest homenatge a una selecció, diu, d'opressors. I l'autoritat del transport metropolità, l'ATM, prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o de dèbit el transport públic de l'àrea de Barcelona. El projecte permetrà als usuaris de metro, de bus o de tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb la targeta bancària o un dispositiu que sigui compatible.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo

0: la tinc, jo no la tinc.
1: La tieta.
0: Va, corre!

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: contigo.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, i ella no vol, després què? Després tot això que...

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power, cut the sauce.
2: It's Licks.
3: Di que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la porta.

0: música que era tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Pausi cartera.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan
0: la resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com qui...

0: sé si estic volant o és que m'han abduït. L'univers al teu costat em queda petit. Ets tan especial i t'haig de dir.
1: Ets una altra espècie, però... Jo...

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny. Bé.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-me-les quan contes la mateixa història.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan...

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vale, i podeu tirar a sortida plano ara cap allà.
1: Sortida
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Yeah.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.